0: L'hostessa neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam per possibles símptomes d'antivirus ha donat negatiu, segons ha confirmat l'OMS. D'aquesta manera, el nombre de contagis es redueix a 8, dels quals només 5 han estat confirmats. Mentrestant, les Canàries es preparen per a l'arribada del creuer diumenge. El president canari es reuneix avui amb el cònsol dels Països Baixos, ja que el creuer és de bandera neerlandesa. Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de seure a negociar amb el Departament d'Educació abans de la vaga de dimarts, malgrat el malestar que ha causat la detecció de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. El president Illa admet que no n'estava el cas, però defensa el cos i que la consellera Núria Parlon donarà explicacions quan calgui. El primer ministre britànic Keir Starmer descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertiria en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de dos dies, decretat per Vladimir Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per protegir la desfilada militar de demà a Moscou, que commemora la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin amenaça amb una resposta contundent sobre Kyiv si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada. I Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. D'aquí 10 dies ja es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants. És un intent més d'Europa per intentar guanyar sobirania econòmica i no dependre de les transaccions amb targetes Visa i Mastercard en mans dels Estats Units. I a partir de demà el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però aquesta explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
1: Esports. Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari dels dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. I en ciclisme avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Ens queda el titular del temps. Al pas de les darreres hores tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifits que en dies enrere, però no es pot descartar algun ruixat. Fins a migdia, de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
2: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más.
5: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Unamar FM.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
8: Una Mar FM.
9: Lo mejor está aquí.
10: La mañana con más éxitos.

¿Quieres disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motor, une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com. Para el teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes, nova etapa, més ànima que mai, servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.

Es podria dir que avui comencen de forma oficial les festes del maig a la ciutat de Badalona amb el pregó d'aquest any a càrrec del famosíssim popular badaloní i jugador de bàsquet ara mateix de la penya, Ricky Rubio. Això serà avui mateix i més tard, doncs, festa a la platja, per exemple, la festa grossa, diumenge a la nit, hi haurà la cremada del dimoni. I parlant de festa a la platja, aquí tenim una, en Frederic.

Came the Night, Jazzy, i des d'on amant FM, doncs sí, ja ho has escoltat, l'il·lustre Ricky Rubio serà el pregoner aquest any de les festes de maig a la ciutat de Badalona d'aquest 2026. Els que no estan gaire per festes ara mateix són el vestuari del Real Madrid, que cauen cleques per tot arreu i mastegots, sí, sí, com ho has escoltat. Escolta, que nosaltres ens deixem de penes i anem a les alegries. I les alegries ens les porten les cançons, els èxits, la música. Des d'aquí, amb Robert Miles, amb el seu One on One, una de les cançons més mítiques d'aquest DJ i productor musical italià que ens va oferir el bo i millor durant la dècada dels 90, a principis dels 2000. One on One, Robert Miles.

0: feina.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.
2: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
4: Llámanos
3: y anúnciate ahora.
5: Una Mar FM.
6: Lo que más te gusta de los que más suenan.
7: Lo que más te gusta.
8: Los temas más radiados.
9: De los que más suenan.
10: Una Mar FM.

Tu, el Siderland, alegrant-nos també la vida, que ho necessitem des d'aquí. És divendres, gaudeix-lo amb nosaltres i també gaudeix ja mateix del cap de setmana. Per anticipat, 20 graus de temperatura a la ciutat de Badalona i anirà pujant gràcies a la música. Alexandra John amb el seu Taking Off, per exemple.

0: Esquerra Republicana demana la destitució del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la suposada infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. El president de la Generalitat defensa la feina del cos i promet explicacions de la consellera d'Interior al Parlament. D'aquí mitja hora els sindicats compareixen a la cambra. El president canari reclama que es concreti un protocol d'evacuació de tot el passatge del creuer amb antivirus perquè el dispositiu sigui ràpid i àgil. També demana que l'estada del vaixell a les Canàries sigui la mínima possible i que les feines de neteja es facin als Països Baixos d'on és el vaixell. La Guàrdia Civil confisca la xifra rècord mundial de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. La doble intervenció ha acabat amb una setantena de detinguts. El primer ministre britànic Keir Starmer descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertiria en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. L'eliminació de les desigualtats socioeconòmiques aconseguiria evitar fins a 60.000 morts per fred i calor a Europa. És la conclusió d'un estudi pioner de l'Institut de Salut Global de Barcelona que quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. I a partir de demà, el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però aquesta explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Mamadouche és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena d'aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons, que es podrà veure bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
1: Esports.
2: Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del Clàssic d'aquest diumenge. Fede Valverde va acabar ahir a l'hospital amb un traumatisme cranial després d'una baralla amb Tchouaméni. El club ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià més estarà de baixa entre 10 i 14 dies. A Coimbra avui comença la final a 4 femenina d'hoquei patins. A les semifinals el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga 2:15 de la nit hora nostra per un lloc a la final. I en ciclisme, en uns minuts comença a Bulgària la 109 edició del Giro d'Itàlia.
0: I el temps, al pas de les hores, tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifits que dies enrere, però no es pot descartar algun ruixat fins a migdia de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior, i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
1: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es. ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
6: Tenemos la música perfecta para cada momento.
7: clásicos de siempre
8: y los éxitos más radiados. Una Mar FM. Esto es
9: solo números uno.
8: Lo mejor de ayer y de hoy.

És, sense cap mena de dubte, una de les cançons més mítiques de la formació Toto, així en Àfrica. Seguíem compartint amb tu una de les cançons que més ens agraden d'aquesta formació i també un altre dels èxits que pots gaudir des de Onamar. Sintonitza el 88.0 de l'FM o connecta't a onamar.net. Seguim amb Figaflowers, les solucions i no problemes. Onamar FM.

Afortunada amb Abril. Afortunats nosaltres de tenir-te al nostre costat un altre dia més. Seguim ballant, movent-nos amb Lo Mueve. Oh, oh.

Una de les grans estrelles de la música pop de tota la història, Madonna, amb el seu Like a Prayer, un dels seus grans èxits meravellosos. Així sonava des d'Onaman FM, a tocar de les dues en punt d'aquest divendres. No queda res més, gairebé m'acomiado, et deixaré amb Lola Llanes, i això sí, amb el seu Messi. Però abans et diré adeu i passi-ho bé, desitjaré que gaudeixis d'aquest cap de setmana, i sobretot si ja passes per aquí, per la ciutat de Badalona, que gaudeixis de les festes de maig de la Revetlla de Sant Anastasi, proper diumenge a la nit, al vespre. Ja ho saps, cremem el dimoni, hi haurà focs artificials, també hi haurà música, podràs gaudir-les. Espero que el temps acompanyi. I l'endemà, que serà Sant Anastasi, aquí estarem amb tu des d'Onaman FM. Passi-ho bé, que gaudeixis.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
6: Esto es Onamar.

0: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direccis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Coneix el Badiu, restaurants de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge, ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge, de 1 de la tarda a 10 de la nit, ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant el Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: Roda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Fronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat de Quadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir. Vols gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar despert. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tos i Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
2: Llámanos
1: y anúnciate ahora.
3: Onamar FM.
4: La mejor forma de pasar la tarde.
5: La mejor forma de pasar la tarde es ponerte a bailar con nuestros pelotazos.
3: Onamar FM.

0: Decorats Mataró, transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme, creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
1: Cada tarde actualizamos tu lista de canciones favoritas.
2: Onamar.

0: Son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo. Bonamar. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bonamar FM.
1: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
0: Aquí y ahora, Bonamar FM. Te ponemos lo más top.

0: Estoy llorando por ti, un clásico llena pistas, todavía muy en vigor, por cierto.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93-387-1083, 93-387-1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol, el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
2: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info.
3: Gran inauguració de Tardeo Superhits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits.

0: Las 7.
1: Las 7.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fàbregas.info.
3: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.
5: Son las 7 y 2 minutos, radio en directo de viernes por la tarde, la antesala del fin de semana, con éxitos como este Move a Little Closer, con el que empezamos nueva hora.
6: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Onamar FM.

0: Versió de Tardeo Superhits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits.
1: Bonamar FM. Este weekend, fiesta. Este weekend, Bonamar FM.
2: Porque ya estamos en el weekend, o todavía no. Oficialmente no, pero sí. Tú ya me entiendes. Beverly Knight sonando con Last One.